0: diversos municipis de Catalunya i Aragó. Aquesta proposta ha sigut assolida per l'Ajuntament de Vinaròs i és la que farà possible que el cine torni a Vinaròs. No és una sala de cinema com a tal, però podem gaudir de cinema d'estrena a la nostra localitat. És només el primer pas. El fet de que les entrades s'hagin esgotat en menys de 24 hores ratifica que són moltes persones les que estimem el cine com a element d'oci i cultura.
1: I pel que fa als successos, la Guàrdia Civil ha detingut a un home a Benicàssim per tràfic de drogues. Les actuacions es van iniciar després d'establir-se el dia 12 de setembre passat un dispositiu de vigilància en via pública. Com a resultat de l'actuació, es van incautar plantes de marihuana amb un pes de més d'un quilo i 93 grams de cabells extrets d'aquestes plantes preparades per a la venda. A més, dues bosses també de suposada marihuana, 20 euros i una arma blanca. El detingut ha passat a disposició judicial. I ens passem ara a Càlig, perquè ahir va estar en nosaltres l'alcaldessa de Càlig i ens va contar com van les futures obres per als municipis i ens va també aclarir les reformes que hi ha i els asfaltats pels diferents camins del municipi. I passant ja a nivell provincial, el PSPB-PSOE demana a la Diputació que ajudi els pobles a afrontar el cost d'adaptar cadafalls i barreres al nou reglament de bous al carrer. José Benlloc, el portaveu del PSPB-PSOE, proposa estudiar les necessitats dels 126 municipis que celebren aquests actes taurins i reclama al PP que reobliga el diàleg amb el sector davant les discrepàncies sobre la nova normativa. I passem ara a nivell provincial perquè la Diputació de Castelló activarà l'avançament del 85% del ple impulsar de 32 milions d'euros. La pròxima sessió plenària ordinària del mes de setembre aprovarà la modificació de l'acord d'aprovació definitiva d'este pla per tal d'anticipar el 85% de la subvenció otorgada per a cadascuna de les obres i subministrament dels exercicis 2026 i 2027.
2: Como tú, no hay ninguno.
3: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas de Saldoc Baix. Sabores auténticos en el corazón de Sant Mateu.
2: Como tú, no hay ninguno.
1: I acabem l'informatiu amb cultura, perquè l'Institut Valencià de Cultura programa més de 100 propostes per obrir la nova temporada a Castelló de la Plana. El teatre principal, l'Auditori, el Museu de Belles Arts i la Filmoteca oferiran una nodrida cartellera de teatre, dansa clàssica, art i cinema durant l'últim trimestre de 2026. La Generalitat ha destinat més de 452.000 euros a la millora i modernització de les instal·lacions dels seus espais culturals a la capital de la Plana. I això ha sigut tot per avui. Recordeu que ens podem tornar a escoltar a l'Oi per Oi a les 12 i 20 i després a l'informatiu de migdia a les 2 i 17. Que tinguin un bon dia.

0: Molt bon dia a tots i a totes avui. Bueno, sigueu benvinguts a l'Hoy por Hoy del dia d'avui, 18 de setembre del 2026. Avui me trobo en Núria Isern, regidora de Compromís per Benicarló, que ens ve a parlar sobre l'actual situació de l'IES Ramon Cid. També parla en David Vicente, diputat autonòmic de Bombers de la Diputació de Castelló, on parlem de diversos temes com els incendis d'aquest estiu. També parlem sobre el pla de travessies, a més de les càmeres de control. A més, parlem també del programa Més Esport i del Dipu Comerç. I com sempre, tots els divendres parlem amb la responsable de comunicació de Benior, Suni, que ens trau pues, tota l'actualitat de la cooperativa. Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una setmaneta més obrint el nostre espai amb Benior per acostar-nos a l'actualitat de la cooperativa de Benicarló. I avui comencem parlant de gastronomia, producte de proximitat i d'una cita que marca ja l'arribada de la tardor a la nostra ciutat. Ahir es donava el tret de sortida a la Festa del Polp i Benior va estar a l'acte. Molt bon dia, Suni.
1: Bon dia, Gabriela. Doncs sí, a nit ens van convidar a la presentació de les jornades del Pinxo del Pol Pacaduf i Peix de Llotja, que inicien, veritat, una de les grans cites gastronòmiques de la tardor a Benicarló. Va ser en este cas el nostre president Sergio Ortiz, qui va representar la nostra empresa en este acte en què vam poder conèixer i degustar les propostes dels establiments participants. Per a nosaltres la veritat és que és molt important estar present en iniciatives com esta perquè compartim una mateixa filosofia al cap i a la fi, que és posar en valor el producte de proximitat, l'origen, les persones que hi ha darrere i, per descomptat, el nostre territori. Així que va ser un plaer des de la gent del camp pues poder acompanyar també a la gent de la mar. Dir-vos que després dels pinxos continuaran les jornades gastronòmiques al voltant d'eixe Pol Pacaduf i Peix de Llotja. Per tant, fins l'1 de novembre tenim per davant moltes oportunitats per sortir al carrer, disfrutar de la gastronomia de Benicarló i de valorar els productes de proximitat que formen part de la nostra exquisita cuina.
0: I de disfrutar de Benicarló passem ara a una qüestió pues, bastant pràctica, perquè avui, 18 de setembre, és el tercer divendres del mes i això, per als clients de Benior, significa que torna una de les vostres promocions habituals.
1: Exactament, m'agrada que ho recordis perquè efectivament torna la promoció del rental gratuït al nostre supermercat i al magatzem de subministraments. Us ho recordo, per compres de 50 euros o més el que fem és regalar-vos un rentat bàsic al nostre rentacotxes o si preferiu un rentat superior obteniu directament 4 euros de descompte. És una promoció que fem cada 3 divendres de mes i que permet sumar un avantatge més a la compra. Així que si teniu pendent passar pel supermercat o necessiteu algun producte del nostre magatzem de subministraments, avui és un bon dia, el dia perfecte per aprofitar-ho.
0: I després de fer la compra, podem passar directament pel rentacotxes i deixar també el vehicle a punt.
1: Doncs sí, perquè el nostre rentacotxes està ubicat junt a la benzinera Beniort, al polígon industrial. Compte, com sabeu, amb aquest sistema laser wash sense contacte que permet rentar el vehicle sense ratllar-lo i, per tant, ajuda a evitar possibles desperfectes o ratllades en el mateix vehicle. A més, està obert les 24 hores i es pot pagar amb targeta, que és molt còmode. Per tant, amb la promoció d'avui ja no tenim excusa per no deixar el cotxe ben netet este cap de setmana, Gabriela.
0: I acabarem avui mirant un poc més endavant al calendari, concretament al 30 de setembre, perquè Benior serà protagonista d'una cita que torna a Benicarló per encetar la seva tercera temporada al Blob Work.
1: Doncs sí, la veritat és que ens fa molta il·lusió i a mi personalment perquè he participat com a públic en alguns de les organitzacions de l'event i este proper 30 de setembre Blue Work, el que farà ser iniciar la seva tercera temporada i ens ha escollit a nosaltres per parlar dels 80 anys de Benihort. La trobada, dir-vos que portarà per títol Montar algo grande desde un pueblo, 80 anys de Benihort. I els protagonistes seran el nostre president Sergio Ortiz i el nostre director general Javier Rillo, que participaran en una entrevista en directe en l'espai habitual on es celebra l'event, és a dir, en el Café Brasil de Benicarló.
0: I és que el mateix títol ja planteja una reflexió bastant interessant, que és demostrar que des d'un poble també es poden construir grans projectes empresarials.
1: Exactament. Beniot, com sabeu, va néixer a Benicarló l'any 1946, us ho hem contat moltes vegades, i sobretot enguany, que és el nostre aniversari. I 80 anys després continua així, vinculada sempre al seu territori, però convertida en una cooperativa professionalitzada, diversificada i amb capacitat per comercialitzar els seus productes tant al mercat nacional com a l'internacional. Serà, per tant, una bona oportunitat per parlar de com ha evolucionat la cooperativa durant aquestes 8 dècades, de les decisions que ens han permès créixer, dels reptes que tenim per davant i també de la importància de continuar generant activitat econòmica i oportunitats des del nostre territori, que per a nosaltres això és fonamental.
0: I és una història que podrem escoltar des de dues mirades molt diferents i complementàries, la del president de la cooperativa i la de la direcció general.
1: Doncs és un tàndem perfecte, perquè per una banda Sergio Ortiz aportarà la seva visió com a president de Beniort i també com a agricultor, una visió molt vinculada a les persones sòcies, al camp i al territori. I Javier Rillo, d'altra banda, podrà explicar la perspectiva de gestió i l'evolució empresarial d'una organització que avui en dia compta amb diferents àrees de negoci i de servei. La trobada, us la recordem, serà el Glowwork el dia 30 de setembre a les 7:30 de la tarda al Cafè Brasil de Benicarló. Encara estan obertes les inscripcions, així que a la web directament del Glowwork i us podeu inscriure.
0: I de mirar enrere per repassar estos 80 anys d'història, passem també a mirar cap avant perquè Beniort ja està ultimant els preparatius d'una de les grans cites del calendari hortofrutícola internacional, la Fruit Attraction a Madrid.
1: Doncs ja estem en ple compte enrere, perquè del 6 al 8 d'octubre tornarem a estar a IFEM a Madrid per participar en Fruit Attraction, una cita imprescindible per a Beniort i per al conjunt del sector hortofrutícola. Algunes dades importants d'aquest any. Mira, enguany la fira ocuparà 10 pavellons i 162.000 metres quadrats, amb una previsió de més de 2.500 empreses participants, entre la qual es troba la cooperativa de Benicarló, i de més de 121.000 professionals procedents de més de 150 països. Per a Beniort, dir-te que són 3 dies molt intensos de reunions, contactes comercials, trobades amb clients i oportunitats per obrir nous mercats, però també 3 dies per mostrar qui som, d'on venim i la nostra manera d'entendre el producte.
0: I enguany, coincidint amb el 80 aniversari, suposo que també heu volgut que la presència de Beniort a Madrid posiga o tinga aquesta coseta especial.
1: No, sí, però de moment, Gabriela, només vaig avançar-te una pista. Enguany, al nostre stand, Beniort farà una volta a l'origen. Volem que visitar-nos a Fruit Attraction siga també una manera de descobrir d'on venim, de recordar les nostres arrels i el vincle que durant 80 anys hem mantingut amb la terra i amb les famílies agricultores del nostre territori. De moment, com te deia, ho deixo ahí. I més avant, la setmana que ve, doncs ja contarem què significa exactament aquesta volta a l'origen i com l'hem traslladada al nostre estat.
0: Damunt me dices en tota la intriga, però bueno, entre els 80 anys de Beniort, el Glowwork i els preparatius del Fruit Attraction, jo crec que tenim unes setmanetes molt, molt, molt intenses per davant.
1: I tant, i tant. Setembre i octubre venem ben carregats per tot el que hem vist. Continuarem nosaltres contant-vos-ho tot des d'ací i per descomptar la setmana que ve recordarem també la cita de Glowwork del dia 30 i ja anirem descobrint algun detallet més del que estem preparant per a Madrid.
0: Pues jo per la meva part, moltíssimes gràcies, Suni, per acostar-nos pues una setmaneta més tota l'actualitat de Beniort.
1: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana i fins la setmana que ve.
2: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaros, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
3: Del 11 al 27 de setembre torna Vinaros de tapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants i diposita el teu vot a la Turistinfo per a guanyar fantàstics premis. Aquest setembre, viu la nostra gastronomia de barra en barra. Vinaròs de tapa en tapa. Organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.
0: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui. Me trobo en Núria Isern, regidora de Compromís a Benicarló. Moltíssimes gràcies per vindre.
4: Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
0: I jo te volia preguntar per la situació del Ramon Cid, perquè ha donat un nou gir. Semblava una cosa, ara és una altra. En quin punt està ara mateix?
4: Bueno, doncs ara mateix no sabem per quin motiu, perquè a mi sí que em sembla que això sí que és lesiu. No sabem per quin motiu s'ha recorregut a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Vull dir, s'ha recorregut quan el que ha dit la justícia ha sigut que el que es va fer no era lesiu. És a dir, que està fet com tocava, no?
0: Sí.
4: Vull dir, una miqueta el que s'alegava és que hi ha tràmits doncs, que van continuar una volta està el govern en funcions. Però, mira, anem a fer memòria.
0: Vinga.
4: Perquè vam fer una tertúlia justament així, que va ser al juny del 2025, parlant justament d'això, i vam aportar diversos documents, no? Un, per exemple, era l'informe d'advocacia. Conselleria el demana i el que li diu l'advocacia és que doncs, no està regulat per la llei del Consell el que es pot fer en un govern en funcions, i si no hi ha llei autonòmica és d'aplicació la estatal. I què mos diu la llei estatal? Doncs diu que el govern en funcions té que continuar les gestions ordinàries de despatx de tots els assumptes públics i en situacions d'urgència per raons d'interès general es pot seguir tramitant un pla. Recordem que este pla ve del 2017 i que és un pla urgent i d'interès general. Vull dir, també ens trobem, o també vam comentar aquell dia, doncs que el nostre propi alcalde, que és un alcalde del Partit Popular, doncs va iniciar unes al·legacions, no? És a dir, l'Ajuntament de Benicarló, escolta, va dir que este centre doncs, presenta uns signes evidents de deterioro i que les coses, l'estructura, bueno, tot, que està bé per tombar i per fer nou. Aleshores, el que no comprem és quina lesivitat hi ha ahir o quin prejudici això genera cap a l'administració pública, no? Per què estan fent això? Vull dir, ja en el seu moment no ho vam comprendre, ja ho vam denunciar, ja vam dir que perquè és una cosa necessària, una infraestructura educativa i més a un poble com Benicarló, no? Que recull molts pobles de la contornada, inclús. Vull dir, és que és així, vull dir, ve moltíssima gent del Maestrat a estudiar a Benicarló. Aleshores, no comprenem quina lesivitat pot hi haurà i quin interès pot n'hi haure en quin institut no es faça. Tots coneixem la situació del Ramon Cid, no? Vull dir, realment, durant estos anys que portem de legislatura, a mi algun regidor del PP m'ha criticat perquè jo he dit que és un institut que està, és més propi d'un lloc on hi ha algun tipus de situació bèl·lica, que no d'un poble en el que vivim en pau, perquè tu ets institut i està tot trencat, portes, manises, persianes, a nivell de climatització és que ja poden fer el que vulguin, perquè hi ha finestres que n'hi estan, no? Que han caigut i tot. Vull dir, aleshores, clar, ara quan vindrà l'hivern, parlem de l'estiu,
0: ja.
4: No? Perquè l'estiu ha sigut insuportable.
0: Sí, sí.
4: També parlem, si vols, dels recursos que han donat per a climatitzar els centres. En este cas, me sembla que al Ramon Cid li han arribat 13.000 euros, però el Ramon Cid ha sigut també d'aquests instituts, com altres llocs del País Valencià, doncs que el tema de les instal·lacions elèctriques no suporta en poder fer ficar aquesta climatització.
0: Yeah.
4: Aleshores, després de totes les incidències que han tingut que corregir, me sembla que ens ha quedat menys de la meitat.
0: Yeah.
4: És a dir, vora uns 6.000 euros per a climatitzar un institut com és el Ramon Cid, és que és impossible, és inviable. Vull dir, ha sigut una renta de cara a dir vamos a dar algo, no, pues esteu rient de la ciutadania, perquè al final això ja no va de colors polítics. Vull dir, això va d'un institut. Qui pot anar en contra de l'educació pública en estos nivells? Perquè realment jo ho qualifico com un atemptat contra l'educació pública i sobretot contra els interessos de la nostra ciutadania. Vull dir, és que no ho sé al final què valen, que la gent no pugui anar a estudiar. Estem parlant de lo que te diria, d'unes aules que estan
5: destrossades.
4: Sí. Vull dir, és que ara mateix han hagut una empresa que ha tancat a Benicarló i que ha donat part del mobiliari. Vull dir, que tenen taules, tenen cadires i tenen gràcies a que una empresa els ha donat part d'aquest material. Vull dir, és que està totalment, ho he de veure, és totalment abandonat per part de conselleria aquesta instal·lació. Arribat a aquest punt, no? Aleshores dius, qui pot anar a un espai així i estudiar? És que és molt difícil, vull dir, no genera una situació de concentració, d'estudi, no, a l'hora d'anar als lavabos. Vull dir, a l'hora del pati ens van comentar que només funcionaven els lavabos que tenen al costat del bar. Estem parlant de 100 alumnes que poden estar al pati en aquestes hores, o sigui, vull dir, és que de 1.000 alumnes que poden estar, m'he deixat un zero. Però imagina't el o el vestuari. El vestuari està totalment tancat per qüestions de salubritat, perquè aquest vestuari, suposo que la gent deu tindre les imatges d'aquest vestuari, no? A la retina, perquè és que de veres està trencadíssim, ple de forats. Vull dir, no poden ni fer servir el vestuari, o sigui, se tenen que anar alguns alumnes a un altre edifici per poder canviar-se. Coses que dius insostenible, no? Aleshores dius, com és possible que algú ara arribat a este moment, o sigui, que hi ha una sentència que està dient escolten, que es continuen això perquè això no és lesiu. Les coses s'han fet bé, per molt que vostès diguen, doncs que ara comença una altra volta el procés. L'únic interès que pot haver darrere això és paralitzar que es faci una infraestructura educativa molt necessària al nostre municipi. Ja et dic, no diria al nostre municipi, és que diria a la nostra comarca.
5: Jo te volia preguntar, al final és un projecte de 9,6 milions d'euros.
4: Sí, quasi 20 milions d'euros.
5: Sí, sí, és que és una barbaritat. I a més, això ja és retardar una altra vegada tot el procés que s'estava fent.
4: Sí, mira, a més, tinc quasi justament els imports des del 2024, si tindrien que haver anat introduint ja, saps, uns diners. Vull dir,
5: sí,
4: el 2024 eren 3.600.000 euros, el 2025 quasi 6 milions d'euros, el 2026 quasi 5 milions d'euros, bueno, així fins a arribar als 20, no? I fixa't que estem al 2026 i res de res. A mi m'agradaria també recordar, perquè dins d'aquesta cronologia, doncs estan també coses que han passat, com per exemple, a principi de legislatura. Mira, me'n vaig una miqueta més antes, me'n vaig a la campanya política. A la campanya política, tots els portaveus de grups municipals, els que anàvem de candidats, ens hem reunit en part de la comunitat educativa pel tema de les infraestructures educatives de Benicarló, perquè clar, ara parlem del Ramon Cid, però tenim moltes més deficiències, no? I des de Compromís, des del principi, hem reclamat, hem demanat, hem suggerit que es fes una comissió per a poder treballar conjuntament, perquè per la gravetat de l'assumpte, no? Vull dir, què vam demanar? Doncs que es fes una comissió on estiguéssim tota la comunitat educativa, tant AFES com equips directius, que hi havien persones de l'administració pública, els nostres tècnics, que al final ja cap els necessitem, i després també doncs els polítics, de tots els grups polítics. Per què? Doncs per poder parlar i poder abordar tots aquests temes i poder portar-los per acabant. Perquè, torno a repetir, això no hauria ser un tema de color polític. Vull dir, és un tema ja de justícia social,
5: sí,
4: no? Que tot el món puga formar-se d'unes formes doncs dignes, no? Perquè això a mi em sembla que és prou indigne. Des de la precampanya, no, perdó, des de la campanya ho estem demanant, ho estem proposant, i en cap moment se'ns ha fet cas. Aleshores, així és quan entra el tema de què està passant ara a Benicarló, no? Clar, però suposo que m'ho preguntaràs, ja m'adelanto, no? Pel tema de Juan Macerdà, no? La situació ara mateix del nostre alcalde, un alcalde doncs que com dic, va fer un decret d'alcaldia fent unes al·legacions en contra del que va fer Generalitat, no? De deixar l'exhibitat, i que ara es troba en que el seu propi partit doncs li està fent la cameta, perquè això no té un altre nom. O sigui, que un alcalde estiga dient, o sigui, coses, per exemple, que dia el inicio del proceso de exhibida puede causar un prejuicio, manifiesta la oposición del ayuntamiento ante este recurso. El alcalde dice que el centro presenta un evidente estado de deterioro de la estructura, para que el ayuntamiento ha sido y es de interés público primordial la demolición de los edificios e instalación en las que se ubica. O sea, que un alcalde estiga dient això al seu conseller i que el seu conseller doncs no l'escolte, doncs a mi no m'agradaria estar a la seua pell, no? Perquè penso que desagradable té que ser un rato. Vull dir, agradable no ha de ser. Jo m'imagino estos dies sense voler, a lo millor perquè sóc una persona empàtica, no? Si no ho fos, doncs possiblement estaria demanant la seua dimissió perquè és el seu partit el que ha fet això. Però clar, estem parlant d'un alcalde que sí que ha iniciat unes al·legacions i sí que ara bé, què farà estos dies? Doncs no ho sé, perquè de moment tenim poca informació, encara estem esperant que doncs faci una roda de premsa per explicar què està passant o quina comunicació està tenint en Generalitat, perquè sembla que les comunicacions no estan arribant en l'Ajuntament de Benicarló, i doncs no ho sé, jo no m'imagino que m'estigués passant a mi i que a mi les persones que estan al meu partit governant a Generalitat doncs no m'atengueren. Vull dir, jo te puc dir que jo me n'aniria allí, acamparia, i fins que a mi no m'atengueren jo d'allí no me n'anava. Perquè és una cosa molt, molt greu el que està passant. Vull dir, realment és que estan fent oïdos sordos totalment a les necessitats de Benicarló. Vull dir, bueno, a les necessitats de la ciutadania, perquè ja no només parlen de Benicarló, hi ha molts més municipis afectats.
5: No, justament tenia la pregunta aquí preparada, aquí, quina era la vostra interpretació al conflicte entre Generalitat i Ajuntament, però...
4: És que la interpretació jo penso que és clara, no? Generalitat no té cap interès en fer infraestructures educatives i sembla que es vulgui carregar l'educació pública. Ho està demostrant per tots els cantons. Vull dir, ja hem vist, no? Estem en vagues educatives, s'està reivindicant moltes coses, i no estan fent cap tipus de cas, sembla que s'estan rient. Acabem de parlar ara del tema, per exemple, de la climatització dels centres, s'estan rient. O sigui, com a un centre com el Ramon Cid li pots donar una partida de 13.000 euros? És que no té sentit. Recordem també l'únic centre que ha començat enguany climatitzat a Benicarló ha sigut el Francesc Català, i recordem també per què. Perquè en l'acord puntual en el que Compromís arriba en el PP de Benicarló per a pactar els pressupostos, Compromís demana que aquesta escola es climatitze. Vull dir, aquesta escola està climatitzada gràcies a que vam arribar a un acord puntual i a que nosaltres ho vam reivindicar. O sigui, aleshores dius, és que no es comprèn, no es comprèn, pot hi haure algo de més interès general que les persones es formen i s'eduquen, o és que el que volem és una societat que no pense? És que no ho sé. O que no puga tindre unes aspiracions de futur bones. És que al final això el que genera... A veure.
5: Justament anava a preguntar d'això, que és que més enllà ja dels tribunals, com és actualment el dia a dia dels alumnes i professors del Ramon Cid?
4: Bueno, doncs si revisem el principi de curs de l'any passat, penso que poques coses han canviat, no?
5: Sí.
4: Mira, tinc la tertúlia del 16 de setembre de l'any passat, ja veus la meva llibreta de tertúlies on ho recullo tot, però és que així sempre pot ser una mica la valoració de com han canviat les coses, no? I et puc dir, doncs, que em sembla que el Ramon Cid l'únic que ha canviat pot ser de l'any passat és que abans tenien les pantalles, els projectors que no funcionaven, i això sí que van lleure, em sembla que una subvenció europea que es van ficar pantalles... no em surt.
5: Les tactiles
4: Saps? Però clar, per una subvenció europea. Em sembla que és del poquet que ha canviat en aquest institut, però tot el demés, doncs el gimnàs insalubre, inutilitzable, vestuari sense manises, pistes en forats, les aules continuen totes les parets desconxades, es falta material per treballar en aula, com bé he dit, cadires trencades... és que vull dir, és que no ha canviat, vull dir, pràcticament estem com en un déjà vu, no? El poquet que ha canviat, doncs, no és una cosa que pugui ser significativa per al dia a dia de lo que són els alumnes, vull dir.
5: I justament abans també parlàvem de que al final el Ramoncit pues, és un centre amb molt bons resultats acadèmics. Consideres que aquestes instal·lacions tan deplorables, per dir-ho d'alguna manera, afecten a l'educació dels xiquets?
4: Home, clar que sí. Una persona per a poder concentrar-se necessita un espai, no?, que estigui ben ventilat, en unes condicions atmosfèriques o de climatització correctes, en una il·luminació, en un confort. Vull dir, això el que porta és que una persona, doncs, és que a veure, no complís, diguéssim, les necessitats per a un poder concentrar-se, estudiar, o vull dir, és que no ho compleix. Vull dir, realment sí que és un problema. O sea, quan un xiquet està dins d'una aula passant fred, perquè clar, deixes persianes que estan totes trencades, les manises del costat dels marcs de les finestres també estan trencades, en la qual entra encara més el fred. Després se'ns va comentar que no poden ficar la calefacció
5: per diners
4: en tot el temps, igual la fiquen 2-3 hores al dia. O sigui, a més de que la poden ficar menys hores de les que allí estan els alumnes, doncs eixa calor es va perdent. Doncs no ho sé, una persona pot estudiar o pot treballar en fred, en calor, en mala il·luminació, en una cadira que balle, doncs és molt complex. I dius, estos resultats per què són? Doncs mira, tant que parlem de que els mestres només es queixen perquè volen que es pugin el salari, doncs no, hi ha mestres que pese a situacions tan deplorables o tan bèsties, perquè això ja parlem de per a mi salvatge, el que hi ha en aquest institut, així a parlar clar, però després de situacions tan salvatges, doncs veus com hi ha equips directius i mestres, docents, inclús AFES, no?, perquè ahir l'AFA també fa una feina molt gran, doncs que treballa pel benestar d'aquest alumnat i perquè realment doncs les mancances que tenen per part de la infraestructura, doncs que no tindre-les a nivell humà, no? Vull dir, i així sí que un aplaudiment i un agraïment a tota la gent, doncs, que fa possible que l'alumnat d'aquest centre, doncs, pugui tindre una educació, pese a les circumstàncies, doncs, el més digna possible.
5: Jo, per la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si hi ha alguna cosa més que vulguis comentar sobre pues, el recurs de la Generalitat.
4: Doncs mira, sí que hi ha diverses coses que m'agradaria comentar-te, i una és doncs, que des de Compromís ara el que farem serà estar uns mesos doncs, manifestant-nos, fent mobilitzacions, doncs, per a veure si així aconseguim fer una miqueta de pressió i que canviem les coses. No abandonarem el que és el Ramoncit ni abandonarem a l'educació pública, perquè pensem que és un dels pilars de la nostra societat. Estarem lluitant fins a maig, esperant que a maig les urnes ens tornen a donar el govern. Vull dir, i quan això arribi, doncs el primer que farem serà signar en conselleria la retirada d'aquest recurs per a que aquest institut pugui ser una realitat, perquè ja veiem doncs, que això no... estant el PP al govern i en l'ajuda de Vox, perquè d'alguna manera són els que també estan apoyant això, recordem, ara després te recordaré te faré dos puntualitzacions sobre també cosetes que Vox després ve defendent, però alhora recordem que van ser les que van dir que es tenia que demanar a l'Ajuntament que renunciés al juzgat, no? Vull dir que d'alguna manera dient renuncieu i fem-ho per gestió directa. Vull dir, al cap de pocs dies, perquè va ser pocs dies, el jutjat va donar la raó a que això s'havia de fer, a que no s'havia comet... Vamos, que no hi havia res il·legal, yeah. Cosa que ells continuen insistint que sí, que no sé què més necessiten per a veure que no és il·legal, que l'administració pública, encara que hi hagi un govern en funcions, ha de continuar treballant, i més en plans i en projectes que estan funcionant. Yeah. És que seria absurdo que de cop arriben unes eleccions, hi ha un govern en funcions i que no es continuï treballant. O sea, no, així l'administració pública no treballa durant 2 mesos, el que sembla que Vox reclame o demane en això, no? Perquè dius, si és il·legal que l'administració pública continuï treballant, no ho sé, el que deuen voler és que l'administració pública, mentre hi hagi un govern en funcions, doncs que es queden sentaets i allí no facen
5: res, no?
4: Res de res.
5: Ja.
4: I una altra cosa que des de Compromís pressupost que s'està fent ara mateix és estudiar doncs futures accions jurídiques per a veure si podem agilitzar. Però et comento, ho veig molt, molt, molt complicat, i encara jo no comprenc quin trellat o quin cervell poden tindre les persones doncs que estan fent això. O sigui, tu hi deveres. O sigui, no sé en què pensen. I torno a repetir que no m'agradaria estar gens a la pell de Juanma Cerdà. Penso que li han fet una cameta molt grossa, i he intentat ficar-me inclús en la seva situació pensant en si a mi em passés, no?
5: Yeah.
4: El que passa que a mi em costa pensar que no em contestarem.
5: Yeah.
4: O sigui, perquè jo tinc una comunicació amb Gerard Fullana, per exemple, que és la persona que es dedica en temes d'educació, et diré que pràcticament, o sigui, quan vull dir, jo li envio un àudio, li envio un WhatsApp, el truco, i Gerard en seguida conteste. Vull dir, per qualsevol dubte que pugues tindre, per a qualsevol... Aleshores, és que no em puc ficar en aquesta situació de que no em contestaren. També et dic que si no em contestaren, la meva reacció no seria quedar-me impassible al meu poble. Jo no estaria a Benicarló ara mateix, si fos Juanma Cerdà. Jo estaria, t'ho dic de veres, fora de la Conselleria d'Educació esperant que m'atengueren. Vull dir, si tinc que fer nit, faig nit, perquè penso que és una cosa prou seriosa, i torno a repetir, per a mi és un atemptat contra els interessos del meu poble. Vull dir, sé que hi ha més pobles, i cada poble dirà el seu, jo parlo del meu,
5: sí, sí.
4: Però a mi sí que em sembla un atemptat contra els interessos de l'educació pública del meu poble i de la ciutadania, dels alumnes que estan i dels que tenen que vindre. O sigui, perquè això trigarem anys. I portem ja, estem acabant pràcticament la legislatura, és que ens queda molt poc, i no hi ha hagut cap tipus d'evolució, al contrari. Només hi ha hagut paralització, paralització, paralització. I jo no sé si la gent és conscient de que això es podria haver evitat si haguem tingut un govern responsable que haguera pensat en els interessos dels alumnes i no en els interessos partidistes. A mi em sembla molt greu que perquè això ho hagi fet un altre govern vagin a rebentar-ho, quan és una necessitat. O sigui, torno a repetir que jo, si el meu partit estigués fent això, jo no sé si continuaria el meu partit. És que em costaria molt defensar aquests colors o defensar a aquestes persones. O sigui, tu dir de veres, ja també aviso des d'ací al meu partit de que no facin aquestes coses, perquè jo seria la primera que estaria dient a la ciutadania quina classe, ja no només de polítics sinó de persones, penso que són pel fet de fer coses com la que estem veient ací, no? Que és realment privar a estudiants, privar-te a la gent, a la ciutadania, d'una educació digna.
5: Pues moltíssimes gràcies, Núria, per contar-nos, pues mira, l'actualitat de lo que és el IES Ramoncet a dia d'avui.
4: Moltíssimes gràcies a tu per convidar-me. Sé que mos han dit moltes coses, però espero que la ciutadania comprenga la importància d'això i
5: cobriga els ulls.
4: Clar, i cobriga una miqueta els ulls de vore el que se fa bé i el que no se fa bé, i l'important, torno a repetir, que és l'educació pública. Moltíssima gent, si no hagués estat per l'educació pública, no s'haguera pogut formar, i això és una cosa que sempre hem de defensar.
5: Totalment.
4: L'educació ha de ser universal per a tots i per a totes.
5: Sí. Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes de res.
2: Oktoberfest 2026 a Sant Jordi. Prepareu-vos per a una vesprada i una nit plena de sabor, música i molta festa. El dissabte 26 de setembre, a les 7 hores de la vesprada, a la plaça Major, hi haurà cervesa, menjar i música. I sobretot, moltes ganes de passar-ho bé.
0: Vine amb els amics, amb la família i amb tota l'energia per a gaudir d'una nova edició de l'Octoberfest de Sant Jordi. T'esperem a la plaça Major. Que comence la festa.
6: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
7: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui a la secció d'entrevistes. Avui estic en David Vicente, diputat autonòmic. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
8: Què tal? Molt bon dia.
7: I, bueno, comencem parlant en DipuComerç, i és que la Diputació va destinar 2 milions d'euros a bons comercials amb l'objectiu, pues, de mobilitzar aquests 4 milions. Com funcionarà aquesta iniciativa?
8: Bé, doncs al final era una qüestió que feia temps que estàvem treballant en ella. Al final, com hem dit algunes vegades, la Diputació disposava d'estalvis per poder traure aquest tipus d'accions, però fins en aquest moment, no? En aquest temps que estem passant, no podíem disposar d'aixòs remanents, d'aixòs estalvis, perquè el govern d'Espanya no ho permetia. Ara, doncs, a les regles fiscals podem fer molts tipus d'actuacions que ja portàvem pensades fer. La veritat que estos bons comerç jo crec que és una ajuda molt important, no? per als comerços establiments de la província de Castelló, perquè pensem que és una espenta molt gran, que podem ajudar a aquests xicotets comerços, no? A que puguen, la gent puguen anar i puguen fer ús de les instal·lacions o dels productes que puguen vendre, i creiem que tenim que seguir així. En la Diputació, com a ajuntaments d'ajuntaments, dins de, també, de les seues possibilitats i dins de la seva capacitat que pugui tindre, la Diputació de Castelló té que estar ahí. En aquest cas, pues, ara en aquest moment, pues, li toca al comerç i als establiments de la província de Castelló.
7: Uh-huh. I més o menys quan arribarà aquesta ajuda?
8: Bueno, pues jo crec que estan ultimant ja, no és una àrea de les que porto jo, però estan ultimant ja totes les qüestions per poder disposar quan antes, perquè creiem uh-huh. que és vital, no? Podem estar pensant que antes d'acabar l'any podem tindre estos bonus en funcionament de comerç, i creiem que això, que tenim que ajudar al xicotet comerç. Conforme t'he dit, els veïns els supondrà, pues, una millora en seguretat. Moltes vegades n'hi ha cruces a la pròpia travessia, n'hi ha moltes vegades circulació de vehicles que no respecten la velocitat que s'hauria de tindre per dins una travessia. Entonces, totes aquestes actuacions de cara al veí van enfocades a això, a millorar la seguretat. Molts municipis, hi ha persones d'estos municipis menuts, hi ha persones majors, persones grans, que moltes vegades tenen que cruzar, no?, i les travessies, i tenen que fer-ho en llocs segurs i que estiguen protegits. El que no podíem és permetre, no?, que pugui haver un accident d'aquest tipus, i creiem que el veí ho notarà en aquesta seguretat i en aquest reforç, pues, que tindrà a l'hora de poder accedir o poder practicar aquestes travessies.
7: Uh-huh. Un dels projectes més importants que ha tingut la Diputació ha sigut el de les càmeres del control d'accés. Al final són quasi 450 càmeres en 115 municipis. Què controlen exactament aquestes càmeres?
8: Les càmeres el que controlen és el control d'accessos de vehicles de qualsevol tipus a la població. El que se pretén en això és tindre un sistema de vigilància. Al final, avui en dia, en aquestes qüestions estem sotmesos a unes regles estrictes de control, i aquest tipus d'informació té que quedar gravada, registrada, i té que hi haver un responsable, que en aquest cas, pues, serà l'Ajuntament, el que decidisca l'Ajuntament que ho siga. Però sí que el que se vol és que sigui una mesura dissuasòria, no? Que, uh-huh. que la gent, conforme dic, respeten les senyals, respeten la circulació dins d'aixos municipis, i, per supost, pues, si les cossos i forces de seguretat de l'Estat requereixen aquestes imatges perquè en algun moment han vist algun cotxe que tenen que identificar-lo o tenen que veure alguna matrícula, pues, elles són les que poden fer ús d'aquesta informació, com no podria ser d'altra manera. Jo crec que també als municipis minuts ens aporten molta seguretat, perquè moltes vegades els cossos i forces de seguretat de l'Estat, en aquest cas Guàrdia Civil, que és la que té la competència de la seguretat en els municipis menuts, moltes vegades està desbordada, li falten efectius, que també, pues, també aprofitant el que me preguntes, pues sí que és veritat que hi hauria que reforçar aquesta seguretat en els pobles menuts, perquè al final si ens guiem per estadístiques de delinqüència, jo crec que no és el millor dato. La gent se tenen que sentir segurs, la gent tenen que estar protegits dels municipis i no tenen que estar en menys protecció en un municipi xicotet que en una ciutat. Jo crec que també és una mesura que també ajudarà en aquest sentit a aquesta seguretat i que la gent se sentisquen més segurs dins del seu municipi.
7: Diries que és una resposta a una reivindicació per part dels alcaldes dels municipis més xicotets que reclamen posar al final més recursos per a garantir aquesta seguretat?
8: Sí, al final és una ajuda més. La Diputació és el mateix que estàvem comentant abans en altres qüestions. Al final la Diputació té que ajudar, és l'Ajuntament d'Ajuntaments, molts ajuntaments, alguns ajuntaments ja ho tenien instal·lat pel seu compte, ara se veurà reforçat en aquest projecte de la Diputació, perquè s'instal·laran càmeres, inclús si hi ha algun tipus de masia o vivenda a disseminar, també se farà la instal·lació d'aquestes càmeres, inclús si l'Ajuntament pot opinar o pot decidir a on se fa aquesta instal·lació, també s'atendran aquestes qüestions, ja més puntuals, més tècniques, però és el que t'estava dient, jo crec que ajudarà a que el veí se sentisca més protegit i que pense que això, que pense no, que realment sigui així, que si hi ha qualsevol acte delictiu, qualsevol cosa, d'ahir se podrà fer un ús d'aixes imatges i al final el que se trata és de que ja no corruisca, no corruisca ningú fet delictiu i que la gent en el seu municipi estigui més tranquil·la.
7: Passem ara a parlar d'esports. El programa Més Esports compta amb més de 12 milions d'euros. Quines actuacions se podran financiar?
8: Tot tipus d'actuacions esportives. Jo te puc contar el cas meu, jo soc alcalde de Torredembesora, te puc contar per ficar-te un exemple en context. Jo, per exemple, en aquest cas el que anem a fer és arreglar l'àrea esportiva, anem a adequar una zona per fer un gimnàs a l'aire lliure, no? El que volem és que el veí, en aquest cas una zona esportiva que ja tenim piscina, poliesportiu, pista de pàdel i frontó i demés, el que volem és tindre un gimnàs a l'aire lliure perquè tots els habitants del municipi puguen fer ús del mateix. I la veritat que jo he parlat amb alguns alcaldes i van tots en eixa línia, també depèn de la població del municipi, també tindran un pressupost o un altre. I els alcaldes el que volen és millorar les instal·lacions i si poden crear-ne de noves, que és el que se trata. Al final el deport és salut i també és el mateix que diem antes, no per tindre o per viure en un municipi xicotet és que tindrem menys serveis. En aquest cas els ajuntaments el que volem és donar el millor servei al municipi i que la gent al final estiguin contents en aquests serveis. Jo creiem que és un projecte també de molts de diners, és un projecte molt envejós que feia molts anys que no se feia un pla d'instal·lacions deportives i creiem que feia falta. Al final moltes vegades ens dediquem a les coses més urgents i a les que no són tan urgents o no són tan importants les descuidem un poquet. Entonces en aquest cas és un impuls en aquesta part que veiem que sí, que fa falta i que a més molts municipis ja ho havien demanat prèviament a que es quede un pla d'instal·lacions esportives que feia, ja dic, que molts anys que no hi sigui.
7: Creus que d'esta manera en la millora d'aquestes instal·lacions esportives els més joves se poden estar més a gust al poble o se poden no anar-se'n, per dir-ho d'alguna manera?
8: Bueno, al final jo sempre he pensat que l'Ajuntament té que tenir l'autonomia i els ajuntaments són tots majors d'edat, no? Dir-ho d'aquesta manera, per saber realment el que fa falta en el seu municipi. Jo crec que cada, en aquest cas, alcalde o alcaldessa o qui estigui al front en aquest cas és el tema d'instal·lacions deportives, té que saber el que li fa falta al seu municipi. I jo creiem que aquests ajuntaments són conscients d'això, d'aquesta gent i la gent jove, i la no tan jove també, al final, tenen que

0: La presidenta Marta Barrachina me va encomanar a mi esta àrea, i la veritat que és una àrea que hem treballat molt en el tema de les superfícies. Ja són 6 les que tenim construïdes. Estem en 3 més que estem també mirant la disponibilitat de terrenys i de més, i és una mesura més de seguretat. Al final, doncs, estàs en un municipi, hi ha municipis que estan comunicats per carretera en un hospital o en una ciutat on tens abast de qualsevol cosa que te pugui fer falta en més d'una hora. Entonces, pues, en un cas de necessitat, en un cas d'urgència, en un cas d'una persona es fiqui malalta, pues tindre un lloc on pugui aterrar, en este cas un helicòpter sanitari o de qualsevol tipus, pues ese temps de resposta se reduïs moltíssim, se reduïs pràcticament a menys de la meitat. Estem parlant que qualsevol lloc de la província podria estar comunicat en 20 minuts en un hospital, que creiem que aquest temps pot ser la diferència entre que tot vagi bé i que no ho vagi, no? Jo creiem que és un projecte molt bonic, són obres que no són excessivament cares, sí que és veritat, doncs, que tenim que tindre la disponibilitat de l'Ajuntament, dels terrenys i de més, però creiem que molts municipis, i molts municipis en aquest cas, doncs, aïllats d'aquestes grans ciutats, doncs sí que tenim que intentar promoure aquest tipus d'obres que creiem que tanta falta fan. És veritat que em diuen, no, és que jo encara no l'he gastat, algun municipi que l'han fet, i dic, és que val més que no l'hagis gastat, no?
1: Total.
0: Però també, això, dir que aquest doncs, tipus de plataformes, al final, quan hi ha un incendi, per exemple, doncs, també ens ajuda als mitjans d'extinció a poder deixar la gent, a poder recollir-la, a poder fer molts tipus de maniobres que també van bé, no? Quan hi ha un incendi, al final tots els recursos són bons, i en aquest cas pues és un mes. Seguirem en aquesta línia, conforme dic, tenim 3 municipis més que estem mirant a veure els terrenys, a veure si d'alguna manera pues, poden fer la cessió al consorci durant uns anys perquè nosaltres puguem a la vegada poden construir aquest tipus de plataformes.
1: Justament parlant dels incendis, en una província amb tants municipis d'interior i tanta superfície al final forestal, fins a quin punt una helisuperfície pot ser determinant davant d'un incendi?
0: Al final, un incendi n'hi ha molts mitjos d'extinció, però un de tants, per exemple, és un exemple que te puga ficar, són les brigades helitransportades. Són brigades que estan formades per un helicòpter, però dins va gent, no?, que se tenen que deixar al lloc on estigui l'incendi. Entonces, per a carregar, per fer tota la logística d'esta gent, aquestes plataformes van molt bé. Després també les aeronaus tenen uns temps de vol i també tenen uns temps de descans, que moltes vegades, pues, moltes vegades no, sempre hi ha que respectar-lo. I també aquestes aeronaus, pues, si tenen que fer un període de descans, pues, el poden fer també en aquest tipus de plataformes. Hi ha hagut vegades de tindre que aterrar a qualsevol lloc que veuen ells, però clar, això fica en risc la seva seguretat i la seguretat dels que van dins de l'aeronau i dels que estan fora també. Entonces, pues, aquest tipus de les superfícies ja se construeixen, de plataformes se construeixen en llocs segurs, en llocs on no hi hagi cap tipus de cable elèctric, de vivenda colindant, que hi hagi, que també tinguin l'espai obert, i així d'aquesta manera, pues, és el més segur que podem fer. Tot ajuda. Al final, quan hi ha una gran emergència, totes aquestes instal·lacions s'utilitzen, i la veritat que hem vist, l'experiència ens ho ha demostrat, que són molt útils en cas de necessitar-ho.
1: Quines diries que són ara mateix les mancances o les principals mancances que detecteu a l'hora de que hi hagi una emergència al món rural?
0: Les emergències és una àrea que és complicada. Complicada en el sentit de que pareix que mai sigui prou, no? Una emergència, aquest estiu mateix hem tingut diversos exemples, incendis ja importants, i al final l'incendi sempre és així, no? L'incendi, si se cremen 100 hectàrees, haguem volgut que s'hagin cremat 50, i si cremen 50, perquè no se'n cremen 20, no? Això és així, no? Sí que és veritat que també estem satisfets del treball, perquè s'ha treballat molt. Aquest estiu ha sigut un estiu, com dic, bastant complicat en el tema d'incendis. Pràcticament el mes d'agost no ens hem passat sinó en un lloc o en un altre, hem estat en incendis, però sí que és veritat que tot el dispositiu d'extinció ha funcionat molt bé. La coordinació en la conselleria ha sigut molt bona, i jo sí que és veritat recalcar també des d'ací, donar les gràcies també tant a la conselleria com a tots els mitjos, no?, que van vindre a ajudar-nos en els diferents incendis, tant a la UME com al Ministeri, com a tot el món que va vindre, com a altres consorcis també de bombers i de forestals que van vindre ajudar-nos, jo crec que estem satisfets.

la veritat que sempre se pot fer més en el tema d'emergències, sempre se pot millorar, sempre se podria, no, arribar més a punt i sempre se podria fer més, però creiem que per l'envergadura dels incendis s'ha actuat molt bé, i jo també doncs, molt content com a diputat del Consorci Provincial de Bombers. I també una qüestió a recalcar que també és important: en tots aquests incendis que hem tingut pràcticament no hi ha hagut ninguna lesió greu del propi personal d'extinció, que també és una de les coses molt importants, perquè eren incendis, i els tècnics m'ho diuen, eren incendis per haver passat qualsevol cosa, i també sempre des del primer moment el que se va fer, doncs, primer que res, apagar l'incendi, òbviament, apagar l'incendi que fora, però protegir a la nostra gent, sempre treballar en un lloc segur, que no estiguin mai d'alguna manera que puguen tindre pues, un atrapament o puguen tindre algo, perquè tot això pues, fica en risc molt la vida dels propis intervinents. Per una part això, i per l'altra part pues, bueno, els municipis, sí que és veritat, també municipis que se van veure evacuats també en estos incendis. La veritat que això és la part, no, que menys m'agrada, no, perquè quan li tens que dir a un alcalde o li tens que dir a un habitant d'un municipi que se'n té que anar, i se'n té que anar en seguida, en un quart d'hora o en mitja hora té que agarrar les coses i se'n té que anar, la veritat que no és fàcil, és dur, però creiem que és en el benefici d'ells i per la seguretat d'ells. Nosaltres, aquests municipis que vam evacuar, se va mirar ja d'un primer moment que puguen estar també evacuats en les millors condicions possibles, al lloc on anaven i demés. I després la nostra feina bàsicament consistia en protegir pues, que tots aquests municipis que la gent ja havien evacuat, que el foc no arribaria pues, ni a les vivendes, ni als polígons industrials, ni a cap tipus de bé moble, perquè creiem que era la prioritat. Hi havia que protegir els municipis, i conforme dic, pues, bueno, així no se va fer. Crec que pràcticament no se va cremar ni una casa, ni vivendes aislades, ni van tindre afecció en cap lloc.

0: un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
2: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinarós, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
3: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
1: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
4: Con los ojos tristes de la pequeña prisionera.
5: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser.
6: Láser. El sonido de la vida.

0: era. Si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure?
1: Hora 25.
0: Al meu país.
1: Con José Luis Sastre.
0: La pluja no sap ploure.
1: En la SER.
2: Oktoberfest 2026 a Sant Jordi. Prepareu-vos per a una vesprada i una nit plena de sabor, música i molta festa.

0: Art. En definitiva, la convivència entre tots els vinarosencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs. Per la nostra gent. In a manner of speaking, I just want to say... De l'11 al 27 de setembre torna Vinaròs d'etapa en tapa. 18 establiments t'ofereixen les seues millors creacions. Tapa més beguda per només 4 euros. Aconsegueix el teu passaport gastronòmic. Reuneix un mínim de 6 segells als bars participants i diposita el teu vot a la Turistinfo per a guanyar fantàstics premis. Aquest setembre viu la nostra gastronomia de barra en barra. Vinaròs d'etapa en tapa. Organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.
1: Hola, venía a hacer el mantenimiento de mi coche.
2: Claro, cambio de aceite y filtros o frenos.
1: Pastillas y discos, aunque en realidad también me toca pronto aceite, neumáticos y equilibrado.
2: Perfecto, revisamos también batería, bombillas y filtros.
1: ¿Y bujía, correa y líquidos?
2: Por supuesto, incluso descarbonización. Te dejamos todo listo para viajar con tranquilidad.
1: Perfecto, pues empecemos.
3: Si deseas un servicio de mecánica rápida, eficaz y profesional, ven a vernos, porque quien mantiene